0: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
1: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Al menos cuatro menores migrantes han sido atendidas en Ceuta por agresiones sexuales, según confirman fuentes sanitarias. El Ministerio de Igualdad ya había advertido en los últimos días del riesgo extremo de abusos sexuales que podrían sufrir las menores migrantes en Ceuta. Información de Miguel Ángel Mendoza.
2: Fuentes sanitarias señalan a la SER que al menos cuatro han declarado cuando han sido atendidas que han sufrido diferentes episodios de agresión. Dos de ellas aseguran haber sido objeto de un intento de violación y otras dos presentan sospechas de haber sido violadas, incluso una de ellas por vía anal, según han relatado en sus declaraciones. Por protocolo, automáticamente estas declaraciones y atenciones son derivadas al ámbito jurídico policial para analizar los hechos e iniciar la investigación que permita poder detener a los presuntos agresores.
1: Además, los vicepresidentes de Vox en Extremadura y en Aragón se suman al de Castilla y León y envían sendas cartas a la ministra de Infancia, Asira Rego, para rechazar la reubicación de menores migrantes en sus territorios y anunciar que no van a acudir a la reunión del jueves entre este ministerio y las autonomías para abordar la reubicación. Todo esto en un sábado en el que han entrado en vigor los controles en los aeropuertos españoles a los viajeros procedentes de Italia. La medida la estableció esta semana el gobierno español en respuesta a los controles que el ejecutivo de Meloni había impuesto a los viajeros procedentes de nuestro país tras la crisis migratoria en Ceuta. Nos vamos hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas para ver cuál es la situación hasta ahora. Allí está Sera Fernández, adelante.
3: ¿Qué tal, Adrián? Desde el aeropuerto de Barajas, aquí en la T2, donde esta noche se ha activado el control fronterizo a los pasajeros que viajen desde Italia. La policía ya ha realizado controles de identificación a los pasajeros de vuelos anteriores, tanto de DNI como de pasaporte, en unos controles que, recordamos, son aleatorios. Y ahora mismo está a punto de aterrizar el siguiente vuelo procedente de Italia, de Roma en concreto. A lo largo del día llegarán también vuelos desde Milán, Nápoles o Florencia. Y les preguntaremos a los pasajeros si han tenido que pasar ese control de identificación que ha entrado hoy en vigor y que en principio se mantendrá hasta el 7 de septiembre. Por tanto, de momento, normalidad en la Terminal 2 del aeropuerto de Barajas a la espera de llegadas de nuevos aviones desde Italia.
1: El incendio de niebla en Huelva afecta ya 4.000 hectáreas, mientras su evolución se ha complicado debido a las fuertes rachas de viento. El fuego, recordamos, ha obligado a evacuar a 66 vecinos. Redacción en Andalucía, Enrique Carneado.
4: Más de 300 efectivos del Infoca y la UME con 21 medios aéreos trabajan en las labores de extinción de este fuego y que afecta ya a más de 4.000 hectáreas, manteniendo el nivel de alerta operativo 2 y cortadas al tráfico las carreteras HU-3106 y la A493. El viento y las elevadas temperaturas complican el trabajo con aviso naranja hoy en la provincia de Huelva. Lo peor se espera para esta tarde. Antonio Sanz, consejero de Emergencias.
5: A partir de las 4 de la tarde se nos vuelve a complicar el incendio porque vuelve el viento, la verdad es que no nos está ayudando nada.
4: A la población se le pide que no trate de acceder a sus viviendas hasta que las autoridades lo permitan.
1: Y nos quedan los deportes. Juan Marín, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Crisanto Suche, jugador del Getafe, ha confirmado en sus redes sociales que sufre una lesión en la rodilla que requerirá de un largo proceso de recuperación. Y ahora mismo, en MotoGP, se está disputando la clasificación del Gran Premio de Silverstone, donde veremos si alguno de los pilotos españoles puede hacerse con la pole.
1: Pues de momento es todo. Se quedan con la concursación. Las noticias vuelven a las 2, la 1 en Canarias y en tiempo de hora 14 con Almudena Lopesino.
7: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
8: Cadena SER y SER Cataluña. Més oients que mai.
9: És la 1:03 en directe. Comença la funció.
8: A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
9: Què tal? Molt bon dia, bon dissabte. Avui fem Tot és comèdia amb dues figures de la cultura catalana premiades recentment. Ferran García, autor de la novel·la Sau, Premi Llibreter. Com estàs? Bon dia.
10: Molt bon dia.
9: Menys fresquet, eh? Del
10: bueno,
9: poble.
10: Fa calor. Bueno.
9: Fa calor, fa calor. Sí, no, sí, sí, no, però fresquet vol dir així amb una cosa molt roquera,
10: sí,
9: no?
10: Sí, vinc despullat, jo, potser. Sí, sí.
9: Se't veu molta pell, eh? Canvi, la Irene Reig, saxofonista, també premiada amb l'Alícia a l'autoria i a l'enderroc de la crítica a un dels millors discos de jazz de l'any, Ànima. Com estàs? Vens una mica... De... No, no és tan...
11: Mira, no sé. Estic molt bé, moltes gràcies per convidar-me. No. Estic molt contenta d'estar aquí. Sí, sí.
9: Per cert, Ferran, toques o has tocat mai algun instrument de música?
10: Mira, ho vaig intentar quan era adolescent, justament el saxo, perquè trobava que era l'instrument més sexy del planeta. Sí, ho segueixo pensant, eh? Però soc un inútil, absolut. Aleshores ho vaig haver de deixar, però vaig fer un any de saxo, però era incapaç. O sigui, com que no era prou bo, i jo, si no, sóc molt bo, prefereixo no fer-ho, doncs vaig dir, deixem-ho estar. Però ho vaig provar, sí, ho vaig provar. Sí.
11: Quina casualitat, no?
9: Que sí,
11: no,
9: si has obert els ulls, com els he obert jo, Irene.
11: Sí, bueno, és que... vulguis que no és tan normal, no? Normalment, quan comences a fer música, de fet, a mi em va passar, comences pues, amb el piano, no? Instrument, la guitarra, són instruments com que la gent comença més... Que es coneixen més, no? Que no el saxo.
10: Però hi ha com aquesta mitologia, no? Almenys jo la tenia, no? Del club, d'allà, gent fosca fumant, de fent cometes, aquest rotllet... Bueno, em agradava...
11: Clar, també depèn molt de la música que escoltis a casa o així, no? El saxo pots formar part més de la teva vida o no, però sí.
9: O dels teus mestres, no? Que et trobis en les escoles de música.
11: Total.
9: Sí, en el teu cas, el Raval, no?
11: El Raval, sí, jo soc del Raval, vaig començar allà. I, bueno, jo vaig començar amb el piano clàssic, com us deia, però sí que és veritat que en seguida vaig començar també amb el saxo perquè, bueno, em va cridar l'atenció, com a tu, no?
9: També perquè el trobava sexy?
11: Bueno, jo
9: el
11: en realitat... No, realment no. No era tan per això. Jo tenia ganes de fer un altre instrument perquè molts nens i nenes de l'escola de música feien dos instruments i tenia ganes de fer un instrument de vent. No sé per què em cridava l'atenció com la cosa que fos de vent. I al final vaig estar provant clarinet, saxo i em vaig acabar cantant per aquest. Sí.
9: Si volgués reprendre el saxo aquí en Ferran, què li recomanaries? Que ha de tenir bons pulmons... Sí. Els llavis és una part molt delicada. Jo sempre penso que deveu anar tot el dia amb la crema de cacau.
11: Bueno, depèn d'aquí. Jo no ho faig gaire, però suposo que hi ha gent que sí que ho necessita més. Però, bueno, suposo que és com tot. És com una rutina tan forta, com un entrenament, que, bueno, fas múscul, no?, i al final s'acostuma, com tot, suposo. Apa. Aniria això, que dedicació, dia a dia, i poquet a poquet.
9: Ahà. Escrius tu, Irene? Has escrit mai?
11: Bueno,
9: redaccions de col·le no, eh? Doncs
11: pues mira, sort que m'has parat els peus perquè anava per aquí.
9: Tothom ha participat en el concurs de redacció del dia de Sant Jordi al col·legi, que estaria molt bé, que estaria molt bé.
11: Què?
9: Ah, vas guanyar els Socs Florals?
11: Sí.
9: Però que era poesia? Era...
11: No, de prosa.
9: Prosa.
11: Sí, poesia em costa més. No, sí, tinc un diari també. O sigui, sí que m'agrada escriure.
9: Segueixes un diari?
11: Sí que...
9: Des de fa molts anys?
11: Sí, jo diria que, o sigui, des de tota la vida, que jo recordi, el que passa que sí que és veritat que ha hagut com parades, ara ho reprenc, ara ho deixo, ara ho agafo, tinc com sí, tinc una mica descontrolat, no? Però sí, sempre he anat escrivint.
9: I escrius pensant algun dia em llegirà algú o no?
11: No.
9: Això crec que no ho pot veure, però és que ningú.
11: No, sí, és que prefereixo que no ho vegi ningú, jo crec. Sí, no tinc intenció de publicar-ho, no. Tot i que a vegades penso, ho rellegeixo i penso, oh, mira, alguna reflexió que hi ha por ahí. Sí.
9: Sí. És de dietaris, tu també, Ferran?
10: Ui, no, no, no.
9: No. No. Molt bé. Ni de jovenet o...
10: No, soc molt pudorós. Jo m'ho imagino tot. El meu m'ho guardo jo. No.
9: Bé, la música pot ser inspiradora a l'hora de crear literatura, en el teu cas?
10: Sí, sobretot en el procés pre. O sigui, jo quan escric silenci absolut i quan ja està en procés d'escriptura zero, res, però perquè és com un, per mi és com una feina i aleshores et trobo silenci, però en el previ sí. Mentre estàs explorant i veient més o menys, tens intuïcions de per on vols, has detectat alguna cosa que t'emociona, sobre la que vols escriure, en aquesta fase sí que ets com una mena d'antena, d'esponja, d'insecte, que vas rebent de tot i algunes coses et fan ressonar. I a mi, que la música m'agrada moltíssim, clar, molt d'aquest filtre és a través de la música. Hi ha cançons, coses que de cop... o bé havia sentit, però de cop no deien res. I en aquell moment sí o no, o descobreixes perquè vas estirant fil, per saber com va això, agafes una cosa que t'agrada, que t'interessa, dius, i després això et porta una altra, i arribes a uns llocs musicals bestials que et fan... t'obren moltíssimes portes, històries, personatges, emocions... Bueno, jo, de fet, obro moltes emocions a través de la música. Crec que la música arriba molt més enllà que les paraules, si més no, en el meu cas. I amb les paraules jo intento arribar on m'ha arribat una cançó.
9: Això és una floreta per tu, eh? I per tots els músics, Irene. I no sé si al revés, giro la pregunta, no? Lectures... Sí. Bé, crec que hi ha un tema, que és Centaures, en sí. L'últim disc.
11: Sí, sí, és que ho anava a dir, això.
9: Que sí? Mm. Que està inspirat, vaja, amb un assaig importantíssim sobre feminisme.
11: Sí, d'una escriptora que m'agrada molt, que és la Marta Sanz, no sé si la coneixeu, sí. I té un assaig que es diu Monstrues i Centaures.
9: Centaures.
11: I em va ressonar molt i, bueno, tenia ganes de fer un petit tribut i vaig escriure aquesta cançó que es diu així, que es diu Centaures.
9: La música s'escriu en el pentagrama.
11: En veritat, sí, clar, sí, sí.
9: Sí. Sí, sí. Què va passar amb aquell exercici a l'ESMUC, no quan ara dones classes, sinó quan hi estudiaves, amb un professor que em sembla que ja no tenies més paper, allò, pentagrama i tal, i vas agafar un tovalló de paper i vas anotar allà
11: les
9: notes i li vas donar.
11: Una mica de punquisme.
9: Com va acabar aquella història?
11: Bueno, va acabar que... La composició molava, eh? També t'ho dic. Però, bueno, que vaig arribar allà i vaig portar els acords allà apuntats i va dir, això què és? I es va sonar els mocs amb la meva composició.
9: Literalment.
11: Sí. El Lluís Vidal, que el saludo des d'aquí, després ens hem reconciliat.
9: Molt bé. Pots superar aquesta anècdota de formació, Ferran?
10: La vida real és insuperable sempre. No? És impossible que això t'ho llegeixis i penses que és versemblant. No.
9: Bé, doncs, per tancar, diguem, aquests primers minuts conjunts, una mica sorpresa, m'agradaria, no sé com ho veieu, que em toquéssiu i em llegéssiu els principis de les vostres obres. A veure si ho podem fer, això. Per exemple, podríem fer sonar 30 segons el primer tema del disc Ànima. Sí?
10: Però m'ho havia pensat que era al revés. Dic, home, si has de tocar el saxo...
9: Home, tu tens alguna idea, et quedarà, de quan l'estudiaves. Faria així, sí.
11: El primer tema.
9: El primer tema.

0: Perquè ens ha portat el saxo. Saxo que té història. Després ens l'expliques.
1: Val,
0: sí?
1: Sí.
0: Molt bé. Home, això més fàcil, no?
2: Això és molt més fàcil, sí.
0: Va, posa a tremolar a l'audiència. Així comença Sau, de Ferran García.
2: La tremolor és la diferència entre l'ànima i Déu. Ell tremola... No, tornem-hi, esborreu-ho tot. Fora, zero.
0: Aquesta presa no val.
2: No val.
0: Següent.
2: Tornem, vinga, arriba.
0: Claqueta.
2: Clac. La tremolor és la diferència entre l'ànima i Déu. Ell no tremola. Nosaltres sí. Havíem estat tan feliços que quan li va dir que es moria no s'ho va creure. Era dijous i com cada matí ell havia estat nedant al riu mentre ella feinejava per casa. Li havia deixat el vestit de flors blanques damunt el llit i quan va aparèixer a la cuina amb els cabells molls i la primavera movent-se entre les cames, li va dir, no amb paraules, perquè no hi ha paraules per dir una cosa així, sinó amb els ulls. De mirades sí que n'hi ha.
0: Sau, de Ferran García, publicat per Males Herbes, Premi Llibreter 2026.

0: Ferran García construeix una novel·la hipnòtica i ambiciosa que converteix la natura, el folklore i la memòria d'Osona en un territori mític, amb una escriptura magnètica i una gran capacitat per crear bellesa, foscor i emoció. Això han dit els llibreters del teu llibre. Com portes els elogis?
1: Malament.
0: Ah, bé.
1: Sí, no. Intento guardar-los una capsa, tancar-los amb clau, llançar la clau, però llançar-la, però no tan lluny com per no oblidar-la del tot. I de tant en tant, quan tinc un baixó, l'obro, me la miro, la torno a endreçar. Però si cada dia estàs pensant que ets la bomba, que ets el nou Faulkner o alguna merda així, crec que és un desastre. Aleshores, m'agraden, clar, però intento...
0: T'agradaria ser el nou Faulkner?
1: No. Bueno, sí, però no.
0: Ah, ara, això però, és el que volia sentir, no? Però no es manifesten aquests desitjos, aquesta necessària ambició...
1: Sí, perquè sembles, qui sap què... Bé, he dit Faulkner com podria Miller,
0: però... Irene voldria ser Charlie Parker, segurament, no? Sí. La Charlie Parker.
2: Sí, per què no? Sí.
0: Clar. De totes maneres, què és més important, l'elogi d'un jurat d'un premi o el reconeixement del públic? Perquè abans de Sau hi ha Guilleries,
1: sí,
0: que ha sigut com un petit fenomen editorial. No sé si esperat o inesperat.

0: només que moltes vegades no t'interessa fer-lo servir. I aquí, bueno, vaig veure que sí, aleshores Guilleria va ser inesperat, però sí. I respecte a això que em deies al principi, per mi, i els premis són meravellosos, eh? No, tampoc aniré així de superguais, però no té color amb quan se t'acosta algú i et diu, mira, hòstia, aquesta frase, tal i qual i qual, i veus aquella emoció als ulls. Hòstia, això per mi és invadible i insuperable.
1: Et volia preguntar justament per això, per la reacció dels lectors a una història que és d'orilla. Guilleria Sau no ho és tant, però déu-n'hi-do la violència i la foscor i la ferida. Abans de micro tancat comentàvem aquesta entrevista que et feia l'any passat, Anna Guitart, a la tele, i tu parlaves, és que em va fer molta gràcia, de fer vivac a la ferida. Sí, d'estar-t'i, de recrear-te, no? I que t'impulsa això, no?
0: Sí, normalment...
1: És a dir, un tema que et fa... que et dol, realment, no?
0: Sí, sí, sí, cadascú té les seves merdes, diguem. Sí. Jo parteixo gairebé sempre del dolor, del que em fa mal, d'una ferida, d'una cosa que sagna, d'una cosa que no... i que no acabes de comprendre i que et va punxant i punxant i punxant i literalment no et deixa viure, no et deixa dormir, no et deixa estar despert, no et deixa estar allà, i fa mal, fa mal, fa mal. I aleshores, però no ho agafo com una mena d'autoteràpia, no, això tampoc m'interessa. Això no, simplement vull entendre aquell dolor, per què, i els mecanismes, i tota la varietat de mecanismes, i aleshores els personatges, cadascun d'ells, no, van com enfocant cadascun d'aquests vèrtexs d'aquest dolor. Però per fer-ho necessito fer vivac, necessito anar a una excursió, arribar fins on hi ha la ferida més fonda, més xunga, més dolorosa, no tenir-hi por, anar allà, estar-t'hi, banyar-t'hi, abraçar-li, dormir, banyar-t'hi, pujar, baixar, i estar-t'hi allà pues, mínim 2-3 anys. I arriba un moment en què allò ja sou col·legues, sou amics, segueixen mal, la cosa, però ja us heu, sí, ja us coneixeu. Sí.
1: Molt bé. I el que deia, reaccions dels lectors, algun comentari que t'hagués frapat i que guardis en aquella capseta on guardes també els elogis i els reconeixements?
0: Sí, sí, sí. Em sap com que va de pèrdues, de dolor, de...
1: Que ara entrarem, eh?
0: Sí, però el concepte pèrdua, enyor, és important. Aleshores, moltes, i fantasmes, i això que has perdut, allò que no tens i voldries, etc. Moltes de la gent que se m'ha acostat amb aquesta mirada, que tots sabem, no?, que, hòstia, aquesta persona s'ha emocionat de veritat, amb quatre paraules que tu has escrit, tenen a veure amb això, amb pèrdues, no? Amb pèrdua d'algú o d'alguna cosa recent, i quan fas algun club de lectura, alguna presentació, i quan ja se'n va tothom, i veus que se t'acosta aquella persona que ha estat mirant en silenci, a més, no? És com un perfil molt clar i molt bonic, doncs que se t'acosta tímidament i et diu, mira, la setmana passada vaig parlar del meu marit, i això que has dit que els fantasmes, tothom em diu, ho has de superar, ja veuràs, la vida segueix endavant, tira, tira, i diu, jo, escana, mira, el vull perdre'l, jo el vull abraçar, el vull fer vivac en la ferida, vull estar amb el meu fantasma tota la punyetera vida, i si estic trista, vull estar trista. I això ho he notat amb el teu llibre. I aleshores dius, mare meva, te'n vas a casa dient, buah.
1: Feina feta.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, amb una alegria intensa.
1: A Sau hi ha dues històries enllaçades. El tombant del segle XX, una família de terratinents torna a la plana de Vic des de les seves plantacions de cacau a Guinea, amb dues esclaves i aquest fantasma. I una mica més endavant, als anys 50, Sant Romà de Sau es prepara per desaparèixer sota les aigües del nou pantà, que és el taló de fons de l'anar i venir de dos cowboys catalans, dos nois que van amb cavalls ben bé com si estiguéssim a una pel·li de l'oest. I el que deies tu, parlar de pèrdua, enyor, amors prohibits... Bueno, a pams, Ferran, va, per començar et vas preguntar com devia de ser la vida, és que és molt potent això, dels esclaus que s'enduien aquests terratinents, no?, que havien fet la fortuna amb l'esclavisme, tornaven a casa i tornaven aquestes persones, ara en diem racialitzades, persones negres, esclaus, i tot a partir d'una notícia.
0: Sí.
1: Estava remenant per l'hemeroteca, el diari de Barcelona...
0: Exacte, sí, sí, sí. Era és això que deia abans, no? Tu tens com l'univers que ja està en marxa, però s'ha de concretar, el fantasma s'ha de fer present, i simplement és una cosa ectoplàsmica. Aleshores, bueno, mentre estàs en aquest procés i escoltes músiques i tal, doncs també vas llegint coses, gairebé a l'atzar, eh? I en una notícia breu del diari de Barcelona de finals del segle XIX, hi havia això, un superbreu que deia que hi havia un esclau, deia Joseph, que s'havia escapat, que tenia una cicatriu, l'escrivia físicament.
1: Parlava català.
0: Que parlava català, això ho subratllava, i bueno, que si el trobaven, pues, que donessin notícia a tal lloc. I aleshores vaig pensar, hòstia, clar, i vale, lo de l'esclavisme i tot això, més o menys, havíem llegit coses i moltes coses d'aquestes, i bueno, està més o menys, potser no prou, però més o menys. Però això que deies, la tornada, és a dir, quan aquesta gent, pues, van tornar,

0: què va passar amb aquests esclaus que van tornar aquí i quina mena de situació i d'emoció tenien aquestes persones absolutament.
1: Però és que imagineu-vos el xoc. Sí. El xoc a tots nivells. Vull dir.
0: Clar.
1: Per ells i per la gent d'aquí.
0: Sí, sí, no? Sí. Clar, era una... Llavors vaig imaginar aquest Joseph perdut, bueno, perdut, no escapat. Jo, clar, me'l vaig fer passar per Osona i pels meus territoris, però per allà, absolutament perdut, inicis del segle XX, amb aquella persona... amb aquestes característiques físiques.
1: La Masia allà perdut i veient passar pel camí ral el Joseph negre. Segurament era la primera vegada que veia una persona negra, aquell pagès.
0: Segurament. Aleshores, el contrast em semblava interessant, però sobretot a nivell emocional, tant ell com la resta d'entorn. No? I a partir d'aquí, com una persona ha arrossegat una pèrdua gairebé absoluta de llengua, de paisatge, de cultura, de família, de tot, absolutament perdut per un territori que desconeix, i al revés, una cosa que ha de rebre i que ho rep com una cosa molt, molt estranya, com un ésser estrany. I això em vaig pensar ser un bon inici.
1: I a més que deies que en alguna entrevista que vas trobar poca informació sobre aquesta realitat. No hi ha literatura al respecte.
0: Sí, al principi tampoc és que volia fer un assaig sobre això, no, però sí que com a mínim un mini marc per després tu triar si ho poses o no ho poses, i no vaig trobar massa aquestes coses, de les plantacions dels catalans a Guinea, a Cuba molta, a Guinea una mica menys, però també...
1: Sí, jo a Guinea ho desconeixia,
0: Sí, doncs, bueno, era bàsicament catalana, o sigui, eren bàsicament els catalans i els claretians, també catalans, els que hi havia allà. Però això altre, és a dir, la tornada, aquí sí que vaig trobar molt poqueta cosa, la qual cosa també em va permetre imaginar-m'ho tot. Mm.
1: Els fantasmes que deies abans, t'has cruspit tota la literatura sobre realisme màgic, no? Tu de petit, de jove? Perquè és l'alè de Sau que a mi em fascina i segurament ha atrapat molts lectors, no?
0: Sí,
1: doncs això, aquests fantasmes que estan presents i parles, no?
0: Sí.
1: Gent que hi és i no hi és.
0: Sí, t'hi porta una miqueta la mateixa història. Sí, és veritat que he llegit això, el realisme màgic que diem. També és veritat que la meva família materna és argentina i aleshores, bueno, alguna cosa... Ells diuen que això que nosaltres diem realisme màgic és realisme. No, el de màgic ens ho hem inventat nosaltres. No?
1: Yeah.
0: Bé, allò és la realitat. Vull dir, el pensar que, no sé, plou molt, plou tant que els taüts del cementiri comencen a surar i arriben a la plaça i s'obren els taüts i els morts reapareixen allà, em deia la meva àvia, jo això ho he vist.
1: Vull dir, com que ho has vist?
0: Sí, vull dir, això ha passat
1: àvia.
0: Al meu poble.
1: Ah.
0: Sí, sí, sí. Aleshores, era com, hòstia, però si això és supermàgic, bueno, serà màgic per tu. Però vull dir-te que sí que és veritat que tot això és veritat, que el realisme màgic jo me l'he llegit força, però si has de parlar de fantasmes, de pèrdues, d'enyor, clar, la frontera entre el que està viu, el que està mort, el que està aquí, el que està allà, el que és passat, el que és present, comença a difuminar-se, ho vulguis o no. I aleshores aquesta cosa màgica comença a infiltrar-se entre les escletxes i de cop tot és una cosa com, però aquest està viu, està mort, és d'aquí o és d'allà? Bueno, està allà entremig.
1: Bueno, i digue'm, Ferran, com fas el salt d'una història d'esclaus i fantasmes a una de cowboys a la catalana?

0: conversant amb Ferran García, autor de Sau, aquí al Tot és Comèdia, i aquest parell de nois són, pensava jo, clar, sí, els últims de Filipines, perquè això és quan s'està construint la presa i Sant Romà s'està acomiadant, no? Perquè morirà sota les aigües del nou pantà, i clar, també perquè el ciment, les torres elèctriques, el progrés, entre cometes, està avançant, i ells, doncs, continuen, això, com el segle XIX, no? Vull dir, emboscats, treballant amb qualsevol cosa, no?, que troben per allà.
1: Sí, sí, sí, va venir bàsicament d'això, eh? Meravellosa cançó, per cert.
0: De Tindersticks.
1: Uah, brutal. M'he quedat tan flipat amb els Tindersticks, que no sé... No, bàsicament és el mateix. Eren dos persones que veuen com el món que estimen i que on es troben còmodes va desapareixent. Per tot el pressupost, justament tot això que deies, no? Però ells segueixen amb els seus cavalls, fent bivac, buscant baumes i coves, passant pels boscos... Estem parlant dels anys 60, és el 1960, però i això sí que ho vaig intentar buscar i la gent sí que m'ho ha dit, diu, hòstia, hi ha un moment fins que no vas passar un autobús que te n'havies oblidat que estaves als 60 o als 70, tu pensaves que estava al segle XIX, perquè és exactament de la manera com ells volien viure. I justament també a veure, entre moltes pèrdues, en aquesta pèrdua d'un passat que ells han idealitzat i que es trobaven molt còmodes, molt més connectat amb la natura, amb els animals, amb una manera més pròxima, no tan metàl·lica com està venint, no? I bàsicament va venir per aquí, dius, però mira, podem creuar les dues històries.
0: Sí, sí. A més, va coincidir amb els anys de sequera, sí, que tot el poble va tornar emergit i vas passejar per allà, com tu vas fer turisme de sequera,
1: sí,
0: com tanta gent.
1: Clar, sí, bueno, jo ho tinc a prop, aleshores era més fàcil. Si és veritat, hi va haver tanta gent, bueno, ja ho sabeu que van haver de limitar les entrades,
0: sí,
1: perquè allò era un escàndol, era bestial.
0: Però s'ho valia, no?
1: Clar, anava a dir, però ho entenc, perquè era clar...
0: Tu què vas sentir?
1: Home, pensa que Sau, per mi, sempre, i per la gent de la Plana, era un trosset del campanar i una creu. Això és el que sabies, que hi havia un poble allà, perquè veies un trosset, la punteta del campanar i la creu del campanar. Dalt del parellam, siguem. I de cop va començar a baixar les aigües, i va començar a emergir tot el punyetero poble de manera espectral, és a dir, no era el Sant Romà de Sau d'abans, sinó el fantasma Sant Romà de Sau en tota la seva esplendor. Va sortir tot el campanar, va sortir la plaça, va sortir les escoles, va sortir el pont, va sortir el molí, van sortir el cementiri, va emergir tot allò, i t'hi podies, quan no hi havia gent, perquè si ets allà podies anar altres hores, podies passejar per allà. Jo, hòstia, quan vaig entrar al cementiri i vaig veure els nínxols del cementiri de Sant Romà de Sau, que havien estat enterrats 60 anys i de cop havien sortit, era com...
0: Mira, com el poble de la teva àvia.
1: Sí, veus com no és tan màgic?
0: No.
1: De cop, tots els fantasmes estaven allà i podies veure la canalla corrent per allà i després, uns mesos després, doncs, va començar a ploure i de cop van tornar a pujar les aigües i ara torna a estar enterrat. Aleshores, aquesta cosa de que apareix, que desapareix, el fantasma, que sigui, que no, era massa bonic i era massa especial com per deixar passar, i d'aquí Sau i d'aquí el nom, i per això gira al voltant d'això, perquè, hòstia, que... Bueno, no, s'aixeca el taló, es baixa el taló.
0: No és una biografia no autoritzada del grup Sau.
1: Que... No, però li volíem posar, eh? Sí, en Ramon i en Ricard em van dir, escolta, et sembla que...
0: Els editors.
1: Sí, que ho posem així, perquè si més no, uns quants vendrem com a... I no autoritzada i important.
0: Vés a saber si algun despistat no l'ha comprat per això. Per cert, en aquesta passejada vas aprofitar per recollir pedres?
1: Sí.
0: Sí. Atenció, Ferran García, què tens tu amb les pedres?
1: No sé, no t'ho sabia explicar exactament, però...
0: Que tens a casa que no saps posar-les ja, no?
1: Te'n miraré una foto, perquè veig que és real. Tinc no sé quantes pedres no catalogades, a més. I no, però no tinc ni punyetera idea, eh? No, ni gemologia, ni res. Simple, vull dir que no sé què són, m'agraden, tenen formes, coses diferents. Bueno, perquè com que és una cosa que trepitgem, que llancem, que està morta, és inorgànic absolutament... Pues, i tinc com a pres, i dic, hòstia, pues, i si no està tan morta com ens sembla? I no, i és fina, de vegades són fines, tenen formes rares... Bueno, jo em puc estar mirant una pedra mitja hora, tranquil·lament, fent zen.
0: Bueno, t'ho pregunto pedres, perquè són importants,
1: sí,
0: a la novel·la, Sau, i a més tens una teoria construïda, no? Una... meravellós, que ens porta a això, a reconèixer la nostra petitesa com a espècie humana, no?
1: Sí, perquè...
0: És que això que dius tu, ho he pensat tantes vegades, allò passejant per allà, tu ets Osona, jo sóc més de l'Alt Empordà, però també és un territori que va estar negat pel mar, no?, que després van emergir... Bueno, no sé, són mil·lennis que ens contemplen, no?
1: Sí, bàsicament és això, això de la temporalitat, l'infinit, això que perdem té a veure amb aquesta concepció del temps, i aleshores, de vegades, quan veus això a Cingleres, o és igual, a la Serra d'Albera, on sigui, està tot arreu, a Piera també, segur, mil coses, allò, coses que fa 4.000 anys, 5.000, 10.000 anys que estan allà, i que tu hi passeges, i un dia dius, hosti, un moment, és de Cinglera, i ho busques, diu, però això, això té 750.000 anys, i aquesta espècie igual no és exactament aquella pedra, però podria ser que fos exactament aquella pedra que té 750.000 anys, i tu la toques, i jo noto alguna cosa allà, penso, hòstia, uala, això, tu saps la de cosa que ha vist aquesta punyetera pedra? Mars que han pujat, que han baixat, que s'han desfet, animals que han desaparegut, coses, éssers, no sé quants sols que han vingut, que han anat, i aquí està. I aquí està. Si això no s'assembla molt a l'infinit, no sé què deu ser, no? Això s'assembla molt. I tu l'estàs tocant l'infinit. I aquest element em semblava interessant per seguir explotant això que dèiem, no? De les pèrdues i de l'enyor.
0: I també com us envejo els que podeu nomenar una planta, un accident geogràfic, que tot això s'està perdent, Ferran.
1: Sí. Sí, bueno, s'està perdent.
0: Més enllà del pi de... I què? I l'alzina o què?
1: Sí, i encara. Sí.
0: I encara.
1: Bueno, jo crec que s'està perdent tot en general, tota la diversitat en general, també la lingüística. I fem servir, igual que mengem dos tipus de tomàques, fem servir quatre paraules i sí. Ja està. I d'aquí no surtis.
0: Tomàquet vermell i tomàquet verd.
1: Com a molt, i sí, ja està, no? I, no, i abans, havia, abans vol dir 50, n'hi havia 75 al poble de casa teu. Igual amb tot, també a nivell musical, a tot. Hòstia, hi ha crec que hi havia una diversitat molt gran i ara és tot molt, molt homogeni molt, i costa molt sortir d'allà. I a nivell lingüístic també. Jo no és que en sàpiga gaire d'aquestes coses, ho busco. És a dir, sí, com t'has de dir, refilava un ocell no té massa sentit. Quin ocell? No és igual una garsa que un rossinyol. No t'impacta igual i no t'està dient la mateixa cosa. Si és una garsa que fa com un corb, que un rossinyol.
0: Ah, sí? Sí, puc sabia.
1: Sí, una garsa, sí.
0: Sí, espanten, les garses espanten.
1: Bueno, sembla un corb. Aleshores, no, si sents un corb, no és igual que un rossinyol o una losa, o que no et diu el mateix.
0: No.
1: I, a més, que ni canten a les mateixes hores, ni als mateixos llocs, ni als mateixos tipus de boscos. I no és que sigui important, però això igual no ho sap ningú ni li importa a ningú, però a mi sí, que quan passegem per allà, si hi ha, jo què sé, un pollancre, i hi ha d'haver un pollancre perquè té una forma i unes característiques, i per allà hi viuen els pollancres, i si poso una alzina sorera, pues no és igual. Fins i tot tampoc són igual pollancre que alzina sorera. Tonteries, no?
0: La Irene la tenim en moda espectadora, sí. Però va fent unes cares, va fent uns gestos, un assenteix així amb el cap, riu...
1: Sap greu, eh? Tot aquest rotllo.
0: Això no, és magnífic, estem aprenent molt. Són les garses, ho sabies tu, o què?
2: Sí, és que justament estava dient que sí, perquè, o sigui, bueno, jo... Clar, soc del Raval de Barcelona i com que ja fa uns anys que visc a Piera, tot això que estaves dient em ressona moltíssim. O sigui, m'ha tocat molt. I concretament aquesta cosa dels ocells que parlaves, justament la meva filla té un llibre que es diu Do Re Mi, i és Do Re Mi, canta el colibri, mi fa sol... Bueno, està en castellà, això sí.
0: Cap problema.
2: Però clar, jo li cantava això i deia, i com fa un rossinyol i com fa un colibri? Tot el que un dia li estava explicant el llibre i vaig anar posant-li els àudios mentre li llegia el llibre. I, bueno, ho vaig fent riure més per mi que per ella, però bueno, vaig descobrir com feien certs.
0: Però aquesta és una meravella de la maternitat, clar, que tornes sí. A aprendre.
2: Un petrel, que en català no sé ni com es diu. És un que va per l'aigua, que és com un ànec. Petrel.
1: Ah, un petrel, doncs no...
0: Sí, no
2: i també, també fa alguna cosa així com un crit. Sí.
0: Per cert, que estem a la natura, que és tan importantíssim, els paisatges són tan importantíssims aquí, també a Guilleries, no sé si el Consell Comarcal d'Osona ja té preparades les rutes literàries, perquè a mi m'agradaria passejar per on anaven a cavall aquells cowboys, no? On la Borda tenia la seva casa...
1: Estaria guai. Mira, pues, no, amb Guilleries, el Taradell sí que ho va fer un parell de... Bueno, hi ha dos o tres llocs de Taradell que sí? Més o menys... Sí, que és d'on jo soc de Taradell, eh? Que sí que hi era. I sí que un parell de vegades sí que gent ho ha fet, gent autoorganitzada, i sí que m'hi han demanat i els he acompanyat, i hem fet, sí, ruta tant Guilleries com Sau, i tant de Folgueroles, com mira, justament, eh? Vull dir, aquí, la Borda, veus, sobre aquí, sobre aquest mur, la Borda va seure i tal, mira, aquí és un mig món, no sé què, sobre aquesta cinglera hi havia aquelles dues que es movien les cametes i es van declarar el seu amor. Aquí, tal, sí que hi ha hagut petites rutes autogestionades, i, hòstia, és una passada. Perquè tot el que tot el que s'explica és fals, però els llocs on passen les coses tot és autèntic. I aleshores pots anar exactament a cadascun dels llocs i tot està perfectament referenciat.
0: Meravellós. Bueno, doncs hem parlat d'una novel·la que vas publicar fa un any. Clar, això et queda llunyíssim.
1: Sí.
0: Què tens entre mans ara, Ferran García? Amb què estàs patint? Perquè tu dius que quan escrius pateixes, però pateixes físicament. Dolor.
1: Dolor, sí, sí. Doncs ara estic patint. Bueno, estic acabant un poemari, que si tot va bé sortirà l'any que ve, que també és molt alegre i molt festiu i ole, ole. No, és ultrafosc. I després, en aquesta fase preescriptura, en què estàs, saps més o menys de què vols parlar, que és d'un... Bueno, és d'una cosa encara més xunga, vull dir, és igual, una cosa molt fosca, i simplement has de trobar aquella cosa, saps? Aquells personatges, aquella cosa que dius, o el fil, que dius, vale, aquell batec, que dius, vale, és això, l'altre ho descarto. I
0: pots verbalitzar aquesta cosa ultrafosca o no encara?
1: No, sí, té a veure amb un... justament amb maternitats i paternitats, o el que sigui, vull dir que no té això, no importa, amb la pèrdua en aquest àmbit. I una pèrdua molt dolorosa, diguem, i molt irreversible, de la cosa que més estimes... i com això trastoca les peces. Així en abstracte, eh?
0: Sí, sí.
1: Concretat, encara fa més mal.
0: Bueno, doncs els fans d'en Ferran García ja... Bueno, es mengen les ungles, bueno, esperant.
1: Poden passar anys, eh? No?
0: Bueno. Que està sonant Sau? Pot ser que estigui sonant
1: Sau? Sí, s'ho he sentit.
0: Tornem a Sau? Qui és el responsable de la tria d'aquesta cançó? Bueno, queda't, Ferran, si no tens pressa.
1: Em quedo,
0: perquè seguim aquí fent Tot és comèdia amb la saxofonista Irene Reig. Sí?
2: Sí.
0: Doncs res, doneu-nos una pausa per respirar i de seguida estem amb vosaltres.

Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure. Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Abans ens l'has tocat, el saxo, i així és com sona la gravació. Ànima, d'Irene Reig, i Quartet, un dels millors discos de jazz de l'any, premiat, recordem-ho, als Alícia, de l'Acadèmia de la Música, i els Enterroc. Un àlbum composat per tu, no sé si és tan patidora quan composes com en Ferran quan escriu. El procés...
1: Bueno, diria que concretament, almenys en aquest disc, hi ha una miqueta de tot. Intento plasmar una mica de diferents emocions. De fet, parla d'això, no? De l'evolució de l'ànima, no? D'un aprenentatge a través de, bueno, de diferents experiències, no? De fet, la primera part és una suite feta de quatre parts, però sí que és veritat que potser, si hagués de dir alguna cosa, la llavor és més fosqueta que...
0: Mira.
1: Que clara, no sé com dir-ho, sí. Però bueno, intento que hi hagi una mica de tot. Un tema que es diu Felicitat Continguda, també, saps? Que
0: sí, després l'escoltarem.
1: Mig, no?
0: Sí. Aquest tema es diu Atzucac.
1: Aquest es diu Atzucac.
0: Que és, a mi és una de les paraules del català que més m'agraden.
1: Ah, sí?
0: Que l'he buscat fins i tot, és d'origen àrab, la definició de l'àrab és carrer o passadís estret.
1: Vale.
0: I és això, és un carreró sense sortida. Aquesta és la definició d'atzucac. Els músics de jazz us trobeu en molts atzucacs professionalment?
1: Pues mira, bona pregunta, perquè en realitat ara que hi penso, sí. Perquè, bueno, suposo que com en qualsevol art, tu estàs, no sé, fent música o treballant alguna cosa i sovint et trobes en aquest moment de, ostres, com continuo, no? O et trobes amb dificultats, et trobes amb dubtes, sobretot amb dubtes. No, he de tirar cap aquí o he de tirar cap aquí? Estic fent bé d'intentar que soni el saxo d'aquesta manera o hauria de revisar-ho i intentar que soni d'una altra? No sé. Concretament aquest tema, en realitat, o sigui, atzucac també és un moment en els escacs.
0: No sé res d'escacs, Irene, però res, mai m'ha interessat.
1: No, jo
0: il·lumina'ns,
1: jo soc molt amateur. És un moment que hi ha... O sigui, que les peces estan... Que sí que tenen moviment, o sigui, tant les blanques com les negres poden moure...
0: Que ara tenen
1: però, per
0: marge.
1: Exemple, sí, tenen marge, però mogui el que mogui la peça que li toca moure, les blanques per dir alguna cosa, està condemnada. No té sortida. O sigui, guanyarà les negres, saps? És com... O sigui, que sí que ha de moure, però només pot moure en un lloc i després ja serà mort. I és com aquest moment. No sé si ho he explicat molt bé.
0: No, no, sí. Jo, bueno, jo que no en sé res, doncs alguna idea m'he quedat.
1: Bueno, això venia perquè... Clar, mira, també tenia el seu origen en un llibre, que no em va agradar molt, però bueno. Intermezzo de la Sally Rooney.
0: Ja. Yeah.
1: Que intermezzo és atzucar, que és aquest moment en anglès. Es diu intermezzo, aquest moment.
0: D'acord. Jo quan preguntava sobre els... No, no, te n'estan sortint, Irene. Va, polsa cap amunt.
1: Vinga.
0: Què anava a dir? Jo quan preguntava pels atzucats, preguntava per... Bueno, que no deixa de ser un estil minoritari, el jazz a Catalunya.
1: Correcte, sí.
0: Que el nivell és increïble. Això ho dieu vosaltres, tenim unes escoles, o sigui, el nivell de formació. Molts d'aquests músics, com tu mateixa, travesseu les fronteres i aneu a acabar de formar-vos allà o a buscar-vos les garrofes fora, mentre aquí, doncs, clubs tanquen, no? L'escena es va fent com molt petita, les possibilitats d'ensenyar, de mostrar la vostra música al públic, que això m'imagino que és com l'ou i la gallina, no? Si hi haguessin més llocs per tocar, doncs segurament hi hauria... O es formaria més públic, no?
1: Exacte.
0: Clar, això com ho viviu?
1: Bueno, ho vivim una mica tristos, suposo, una mica malament, perquè és exactament el que has comentat tu. És una roda que no hi ha només una causa que estiguem en aquesta situació, no? Però és això, clubs tanquen perquè no hi ha audiència, l'interès cultural general no fa que la gent estigui sovint disposada a pagar 5 euros, 10 euros que val una entrada per veure aquest tipus de música.
0: Que és barat,
1: música.
0: Eh?
1: Sí, sí. 10 o
0: 15 euros per un concert, ostres.
1: Clar, aquí tenim també un altre problema. Bueno, no sé si és un problema o no, però tenim quatre escoles superiors aquí, aleshores tenim molts músics formant-se en una mateixa ciutat, cosa que podríem parlar també de la descentralització de la cultura a Catalunya. Aquest és un altre... Per mi és un gran tema,
0: sí,
1: aquest.
0: Sí.
1: I clar, hi ha moltíssims músics aquí a la ciutat, però... Tenim els grans festivals, Barcelona Jazz Festival, no sé què, però el dia a dia, els clubs petits, on realment hi té cabuda aquesta música, perquè al final el jazz és música acústica, no hi és.
0: Mm. ara pensava en el Molino, no?
1: Que també tanca,
0: on vas,
1: ara tanca.
0: Vas presentar el teu disc, sí, sí, en aquesta... Bueno, és un tema d'acústica, no l'he acabat d'entendre massa bé, l'empresa que havia agafat les regnes, no? Perquè això és una concessió municipal, doncs se n'ha desdit, també pressió veïnal, ara tancat, doncs, en teoria, per fer les obres pertinents, per
1: No sé si seguirà, la mateixa empresa, que és el Cruïlla, com la producció, sí. Cruïlla, però sí, es van trobar amb aquest caramel enverinat una mica, no? Que es va fer la licitació i resulta que no estava 100% ben...
0: aïllat, no? Acústicament.
1: Aïllat, i els veïns es van queixar. Llavors han estat 2 anys i xau.
0: Sí, sí. Veïns que se't queixaven quan tu assajaves a casa, també, de petita,
1: sí,
0: de jove.
1: Sí,
0: i...
1: sí, sí.
0: Que, clar, això
1: a mi també
0: música...
1: m'havia passat, sí, sí. Mm. Amb el piano no, però amb el saxo sí. Molesta més.
0: I què? Quines situacions t'havies trobat? I com es resol, això?
1: Bueno, jo me'n recordo... La primera, així, forta, va ser que una vegada jo diria que encara anava a batxillerat, era, no sé, tenia 16 anys o així, crec... I tot i que em sembla que sí que m'havia trucat alguna vegada més la veïna directament, bueno, no recordo, bueno, un dia em piquen i era la policia directament i clar,
0: quina hora del dia?
1: Pues no sé, sé que era al matí perquè els meus pares no estaven perquè estaven treballant i jo feia el batxillerat musical, aleshores tenia, no feia totes les assignatures, aleshores tenia temps per anar a casa i estudiar el que realment volia estudiar, que era el saxo. I, o sigui, era el matí i migdia segur. Però, clar, el xoc va ser... A mi jo recordo que em va afectar perquè, no sé, és com de cop et ve la policia i et xoca, no? Perquè tampoc no tens la sensació que estiguis fent res dolent. I sí, sí. I aleshores, al final, el meu pare, que és un manetes, doncs va posar una habitació llana de roca, d'aquesta, va intentar aïllar una mica i a partir de llavors vaig tocar allà.
0: Bé. Sí. Hi va haver multa? O...
1: No, va ser primer aviso.
0: Molt bé. I aquesta carrera internacional que deia jo abans, clar, tu vas provar fortuna, vas anar a estudiar a Països Baixos, també hi havia una col·laboració d'aquella universitat amb un centre dels Estats Units, sí. Vas passar uns mesos meravellosos allà, fins i tot tocant en algun club de Nova York.
1: Sí, bueno, de Nova York crec que no vaig tocar, a Filadèlfia.
0: No, a Nova York us escapau a veure sí, concerts no, segurament.
1: Sí, això sí.
0: A Filadèlfia sí que vas,
1: clar,
0: que vas tocar.
1: Clar, Filadèlfia és on estava estudiant. Que és, bueno, una ciutat que em va acollir molt bé, vaig estar super a gust i sí que vaig tenir la sort de poder tocar molt, sobretot amb gent pues, del conservatori i de l'escena que hi havia per allà. Per mi va ser una experiència, la veritat és que molt, molt, molt bona. 6 mesos vaig estar allà i sí, sí.
0: I després vas voler quedar-t'hi aquí a Països Baixos, però clar, no tot tenen flors i violes. No?
1: Bueno, jo vaig decidir tornar al final... O sigui, vaig fer això de 6 mesos a Filadèlfia, sí. Després vaig tornar a Amsterdam i em vaig quedar 2 anys més a viure allà i al final vaig tornar una mica perquè tenia més feina aquí i llavors estava agafant vols cap aquí que no tenia cap mena de sentit, em sentia malament per agafar vols, em sentia malament perquè estava com sent autònoma a Holanda però treballant més aquí que allà, bueno, no tenia cap mena de sentit res, no? I per això i també perquè jo al final soc una persona molt familiar i el menjar i el clima i això sembla que no propesa també.
0: I tant.
1: Però pesa molt, pesa molt.
0: Això és el que...
1: I vaig acabar tornant. El que vaig tornar al final del 2019, que ja sabeu el que va passar després.
0: Sí,
1: i
0: crec recordar
1: mica...
0: que sí, eh?
1: Sí, sí, mala sí. Època per tornar, però bueno.
0: Bueno, doncs això, el menjar, el clima, la família, al final això és la felicitat, no?
1: Correcte.
0: Així sona la felicitat continguda, segons Irene Reig.

0: I tornes i vinga a muntar combos, a muntar grups. Això em fascina de vosaltres, perquè, clar, tu tens un grup de pop i tires, no? I anys, i vinga, i discos, i concerts, i gires. Però, en canvi, els músics de jazz són molt promiscus, en el bon sentit.
1: Sí, sí, sí.
0: En quantes formacions estàs tu ara?
1: Clar, és que és una altra molt diferent. És la típica pregunta que et fan quan ets músic. No, tens un grup, no? Sí, però no, però tinc molts, però col·laboro aquí, col·laboro allà. No? Al final jo parlo molt de... Més que ser... O sigui, la diferència seria una mica entre artista, que pot ser les dues coses, no? Però hi ha la figura d'artista i per mi hi ha la figura d'artesà de la música, no? Que és, bueno, és un ofici al final, no?
0: I tu què ets?
1: No? Això que et digui, pot ser les dues coses. Jo crec que intento ser una mica les dues coses. Sí que crec que la part artística és més pues, aquesta figura que estic intentant crear ara, pues, amb el que estic focalitzada amb el meu quartet. Però, per exemple, ahir vaig fer un concert a Platja d'Aro on soc part d'una big band, no? Que potser el líder d'aquesta big band és una altra persona, però necessita un saxo i aleshores em truca a mi. Aleshores, treballem molt d'aquesta manera, en el món del jazz, sobretot. I en el meu cas sí que m'agrada molt escriure i, bueno, el que deies tu, tinc diferents projectes que lidero, com suposo que et refereixes també a The Bob Collective,
0: sí.
1: Que és el meu projecte més... Sempre dic que és el més ambiciós, però potser ja ho hauria de deixar de dir. Perquè sí, simplement el que és el projecte més gran, perquè és un octet, sí. Són 8 persones,
0: I potser
1: és el projecte on la composició pren més importància, que no potser tant la part d'interpretació meva, diguem, no sé. Mm-hmm. Mm.
0: La improvisació, també dones classes, clar, perquè potser de vegades amb concerts i discos no arriba una final de mes.
1: Sí.
0: També,
1: aquesta
0: cançó sona.
1: També és vocacional, o sigui, no sempre ho ha sigut, jo porto fent classes des de que tinc memòria, en diferents escoles, però a mi m'agrada, Sí que conec gent que ho fa més pues, perquè ho ha de fer, però jo, a mi és una cosa que m'agrada, sí. I jo també aprenc molt i és un punt d'intercanvi d'idees, de maneres de fer, de maneres d'estudiar, d'intercanvi de material que és molt, molt interessant, jo crec.
0: Doncs això, professora d'improvisació a l'ESMUC.
1: Correcte, sí.
0: Ens dones una petita lliçó d'improvisació? Ara em mira amb uns ulls.
1: Ostres!
0: Perquè és que a mi em fascina això.
1: Tocant o parlar?
0: Sí, no, tocant, o sigui... Això és, agafes un tema, no?, molt clar. Conegut, que ens pugui sonar a tots, toques 30 segons, i a partir d'aquí, pam, la màgia, no?, construir, fer la filigrana, fer...
1: Clar, o sigui, bueno, vale...
0: Provem o què?
1: Però tocant.
0: Sí, tocant, i després ens expliques la teoria, professora.
1: Bueno,
0: professora Reig.
1: M'estàs posant un compromís.
0: Que sí?
1: Sí.
0: Perquè, a més, ara el tema ha de ser bastant, bastant conegut, per l'audiència.
1: Sí.

0: So, yeah.
1: Wow. Ferran, quina cançó? A partir de quina cançó ha improvisat? O quin tema?
0: A veure si ho he fet bé.
2: T'imagines que digués...
1: Na.
2: Bon Nadal. Moltes felicitats.
1: Moltes felicitats.
2: Sí, el nom correcte. Sí, sí. És, però...
1: Clar, per fer això s'ha de tenir molta tècnica, no? Això has de...
0: Bueno, has de, sí, s'ha de treballar pues un... Bueno, com parlar, com... S'ha de treballar un llenguatge, unes frases, no? Entendre quina harmonia hi ha darrere d'aquesta cançó. També seria molt... Seria per mi la cosa fonamental. Al final, jo, si hagués de dir, pues, això, una classe express, un consell així per començar amb la improvisació, seria agafar cançons que tu coneguis molt. De fet, és molt bona, molt bona manera de començar el que m'has proposat, d'agafar cançons que realment tu puguis cantar, que les tinguis molt al cap, perquè encara que tu no hagis fet la feina tècnica d'analitzar quina harmonia hi ha per darrere, tu la tens
1: interioritzada
0: de tant que la coneixes. Sí. I aleshores, a partir d'aquí, anar fent variacions de la melodia. I poquet a poquet t'aniran sortint els camins que t'aniran desdibuixant l'harmonia.
1: Bueno, i seguint els companys. Clar, si toques amb
0: grup, aquesta
1: és la gràcia, les jams, no?
0: Sí, sí, exacte.
1: La jam més llarga en la que has participat, perquè això... Són festes que es poden allargar,
0: no? No hi vaig participar, però la vaig seguir perquè és una cosa que va fer el Pablo Mazuecas, que és un pianista i és com el director d'una associació a Almeria que es diu Classy Jazz, sí. I és una big band on també hi participo. Un any, em sembla que era pel Covid, que va fer el dia del jazz, que em sembla que és el 30 d'abril, si no vaig equivocada, va fer una jam de 24 hores, retransmesa online a un canal que es va inventar ell, i aleshores anaven passant músics per allà i sí, va fer com una jam de 24 hores.
1: Però tu vas estar enganxada 24 hores a la
0: pantalla. No, vaig mirar a veure què feien, sí. I tal, però no, jo no estava al Almeria en aquell moment, però sí, sí.
1: Explica'm la història del teu saxo.
0: Bé, la història del meu saxo...
1: Té nom, per cert? Perquè hi ha bluesmans que li posen nom a les seves guitarres, Lucili...
0: No, jo no. Aquest saxo és un saxo alt Mark VI, que Selmer Mark VI, que són com uns dels saxos que més utilitza la gent per tocar aquest tipus de música, sobretot la casa Selmer, i dintre de Selmer hi ha pues, els Balance, els Superbalance i els Mark VI, són com els que més es fan servir, si haguéssim de dir potser alguns. I, de fet, fa doncs, molts anys que el tinc, diria que 12 o 13 anys ja, i el vaig comprar... Vaig veure un anunci del Facebook i
1: quan
0: vaig
1: miràvem
0: anar...
1: Facebook, us en recordeu, no?
0: Sí, clar, ara ja no existeix, no? Bueno, potser sí que existeix.
2: Però...
0: Sí?
2: Encara hi és.
0: Ah, vale. Bueno, jo no ho faig servir. Vaig anar allà amb dos amics, dos companys, el Lluc i el Joan Casares.
1: Allà què vol dir? On té la fàbrica?
0: No.
1: A l'ordinador de veure...
0: Era un senyor que se'l venia i sí. Va posar com un anunci al Facebook. I
1: era de segona mà, vull dir que ja tenia una història també al darrere.
0: Clar,
1: no?
0: Jo ja no la sé. I vam anar allà a casa seva, el vam provar i vam dir sí, me'l compro. I ja vam comprar. I aquest saxo és del 1963.
1: Sí. Ostres.
0: Sí, sí.
1: I no sents curiositat per qui l'ha tocat i quina vida pot haver, altres vides pot haver tingut?
0: Doncs sí, la veritat és, bueno, sí, no sé si es podria saber. Amb alguns saxos sí que es pot saber. De fet, en tenim una a casa que el vam agafar d'un saxofonista que es va morir fa poc, que és el Peter Delfínic, que també és bueno, un gran mestre d'aquí a Barcelona al taller de músics i tal. I ens vam quedar un parell de saxos seus i bueno, és maco saber que ve d'aquestes mans, no? D'algú que ha estimat la música que, bueno, que hi ha dedicat el seu temps, sí. I tal. Sí, sí.
1: Aquest tema fascinant s'ha tractat a la literatura, aquest.
2: Sí, els objectes no són només objectes, sinó que formen part de la persona que ha tingut aquest objecte, per lo bé, per lo dolent, eh? De vegades hi ha gent
1: clar.
2: No vol rellotges d'altres persones o el que sigui, perquè no, perquè hi ha com impregnació d'altres persones.
1: Llullu, es fa llullu.
2: Sí, però pot ser també bonic, justament. És com, sí, exactament, si està impregnat d'aquella persona i per això m'interessa.
1: Molt bé. Doncs abans, al principi de tot, hem citat centaures.
0: Sí.
1: Doncs per acabar fem-la sonar, la cançó.
0: Vinga.

0: I l'última, Irene, em sembla que el proper concert de l'Ànima el faràs a la terra d'en Ferran. Pot ser, a Vic?
1: Sí, bueno, sí.
2: A la Jazz?
1: A la Jazz Cava.
2: Ah, molt bé, doncs ens veurem, segur.
1: Ah, sí, vine, vine. Sí, sí, sí. Dins del Mercat de Música Viva. Sí.
0: Això serà, doncs, el setembre?
1: 16 o 17. 17, 17 de setembre.
0: 17 de setembre.
1: Sí.
0: Molt bé.
2: Al costat de casa.
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs no sé, Ferran, si la conversa amb la Irene i tot el que has escoltat pot ajudar amb aquest projecte o d'altres, no? Vull dir, perquè aneu els escriptors amb les antenes col·locades tot el dia.
2: Sí, sí, va saltant d'aquí cap allà, però, bueno, és que la música i tota la part creativa, però també tota la part més material d'instrument i d'això és material narratiu de primera magnitud, o sigui que no t'estranyi.
1: Viceversa.
0: Molt bé, Irene, doncs res, el club de lectura que tens amb els teus col·legues...
1: Sí, ja.
0: Heu de fer sau, eh? O guilleries, en Ferran.
1: No, sí. Home, tinc molta curiositat, la veritat. Sí,
0: molt bé. Doncs avui hem fet totes comèdia amb aquestes dues figures de la cultura catalana, del món de la música i de les lletres, Irene Reig i Ferran García. Gràcies. Espero
1: gràcies.
0: Que us ho heu passat bé.
1: Sí, molt.
0: Heu patit molt o no?
1: No.
0: Lo just. Gràcies. Al control, David Moreno. Demà hi tornem amb més programa, amb més totes comèdia, aquí a la cadena SER i SER Catalunya. Us quedeu amb l'Hora 14.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Col·laborant Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
3: Se l'huracano più bello.
4: Iris Tio, Premi Toreschi de Ràdio Barcelona al fenomen esportiu de l'any.
5: O sigui, jo vaig començar a fer sincro com qualsevol nen comença a fer un esport així per passar-s'ho bé, per fer un estat escolar també, perquè tenia moltíssima energia i a poc a poc vaig anar pujant, no? I als 8 anys, quan vaig quedar campiona d'Espanya, 9, i veia que tenia una mica de potencial, ja vaig començar a somiar en ser la millor del món.
4: La millor del món, i aquest estiu també la millor del continent amb 6 medalles als europeus de París.
3: Io Cristo piano.
4: Felicitats, Iris, una nedadora d'or i diamants. Viu els èxits dels nostres esportistes amb Ser Catalunya.
0: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya.
3: Aquest estiu on aniràs?

0: també tenir un nou model que ens permeti finançar millor aquelles competències homogènies que tenim totes les comunitats autònomes i que les gestionem des de ja fa molts anys.
1: Ningú ens ha avisat, és a dir, ens hem pujat al tren...
2: El president de la Generalitat ha aconseguit certa estabilitat amb els pressupostos, però les crisis al sector educatiu i a Rodalies i amb el nou model de finançament encara sense aprovar, Illa encara té feina per fer. Avui, que també fa 2 anys del retorn fugaç de Carles Puigdemont. Desconeixement i tranquil·litat entre els passatgers que aquest matí eren a l'aeroport del Prat amb la previsió de marxar a Itàlia.
3: Ara, quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res.
4: No ens han informat de l'aerolínia. Sí que ens esperem que tot operi amb normalitat.
2: Des d'aquesta de mitjanit, Espanya fa controls fronterers en ports i aeroports als viatgers provinents del país governat per Giorgia Meloni. Barcelona vol tancar els prop de 200 clubs canàbics que hi ha a la ciutat.
5: Aquí hi ha un tema, si la llicència d'una activitat tal, jo crec que aquí hem d'anar a la prohibició via tipificació penal d'aquesta activitat.
2: El tinent de seguretat Albert Batlle, a més, reconeix que els preocupen els crims i els tirotejos dels últims mesos. I quan falten 4 dies per l'eclipsi, el Departament de Salut reforçarà el servei d'urgències i oftalmologia davant la previsió d'un augment de tensions. Dels esports, la notícia del dia és la cessió de Ronald Araujo al Liverpool.
6: Justo estamos mirando que en otro momento se pitaron la misma situación y nosotros incluso cuando trabajamos siempre le decimos al golero que nos saque con la mano, por si acaso, para evitar esto. Es una jugada absurda, pero es penal.
2: Avui, que fa 17 anys que va morir el jugador de l'Espanyol, Dani Jarque. Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què també repassarem l'agenda cultural del cap de setmana. Amb en David Moreno al control, escolteu l'Hora 14.
7: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
2: Salvador Illa compleix 2 anys com a president de la Generalitat amb diverses carpetes obertes. És cert que els pressupostos han donat cert aire al president, però també ho és que la crisi al sector educatiu continua, que Rodalies avança lentament i que el nou model de finançament està pendent d'aprovació. Laura Pons, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
2: Comencem pels pressupostos i és que segurament seran els únics que aproven tota la legislatura.
8: Sí, perquè l'any que ve és any electoral, se celebren municipals i generals i el següent, el 2028, ja esgotarà la legislatura. Són uns comptes que es van aprovar el juliol amb el suport d'Esquerra i els Comuns, uns pressupostos que es van presentar 2 vegades. De fet, la primera vegada Illa els va haver de retirar per la falta de suports, però l'entesa amb els de Junqueras es va desbloquejar quan els republicans van cedir a l'IRPF a canvi del Consorci d'Inversions.
2: Aquest impost, Laura, l'IRPF era una de les condicions del nou model de finançament que s'ha d'aprovar el mes de setembre.
8: Sí, era en passat perquè sobre l'IRPF no hi ha cap novetat i no consta en el nou model de finançament que s'ha d'aprovar el 4 de setembre en el Consell de Política Fiscal i Financera. Un model que després haurà de ser ratificat al Congrés dels Diputats i aquí el dubte de Junts per Catalunya i és que els seus 7 diputats a Madrid són claus per tirar endavant el nou model, però els de Puigdemont creuen que no soluciona l'infrafinançament que pateix Catalunya i que el nou model respon al cafè per a tothom.
2: Sobre les crisis, els melons oberts que té Illa per resoldre. Comencem per Rodalies.
8: L'any va començar amb la constitució de l'empresa mixta Estat Generalitat i tot i que després va arribar una crisi sense precedents, va caure un mur a Gelida que va provocar la mort d'un maquinista. Allò va generar una onada de vagues a Rodalies i va provocar que el número 2 del Ministeri de Transport s'instal·lés a Catalunya per fer seguiment de l'evolució de les obres que Adif tenia pendents. A dia d'avui, Gemma, podem dir que se segueix fent aquesta feina, que les obres estan en marxa, tot i que estem molt lluny de la normalitat i d'oferir un servei d'excel·lència, que és el que va prometre el president Illa quan va arribar al Palau de la Generalitat.
2: L'altre meló, Laura, és educació, i és que el curs va acabar i començarà amb vagues, però també s'hi suma el fiasco de les proves PISA.
8: Va ser el mes de març, quan Albert Dalmau va anunciar un acord històric amb els sindicats, però en aquell acord hi faltava el sindicat majoritari, USTEC, que va mantenir les convocatòries de vaga. En total se'n van convocar 20 al llarg de l'any, que de fet seguiran a partir del 8 de setembre quan comença el curs escolar. Niubó està a l'ull de l'huracà, també pel fiasco de l'informe a PISA, i és que un error de càlcul en la mostra dels alumnes ha fet que les dades de Catalunya no es puguin comparar amb la de la resta de comunitats ni països, que això provocarà que Catalunya estigui exclosa de l'informe definitiu.
2: Tot plegat en un context difícil pels socialistes per l'aula aura de corrupció que envolta Pedro Sánchez.
8: I això no és fàcil per Salvador Illa perquè té una relació personal estreta amb el president del govern, qui no descarta que avanci les eleccions.
2: Per últim, Laura, l'amnistia, que també pot fer trontollar el tauler polític.
8: Sí, perquè no és el mateix avançar les eleccions generals i celebrar-les amb Carles Puigdemont, per exemple, fent campanya des de Catalunya, o que encara estigui a Waterloo. L'amnistia s'ha d'aplicar amb diligència, ho ha dit en més d'una ocasió el president Salvador Illa, cal esperar el pronunciament del Constitucional després del Tribunal Suprem per determinar el futur polític dels líders del govern de l'1 d'octubre.
2: Laura Pons, gràcies.
8: A vosaltres.
2: I si avui fa 2 anys de la investidura de Salvador Illa, també fa 2 anys del retorn fugaç de Carles Puigdemont. Recordem com va ser aquella jornada amb el resum sonor de l'especial que van fer en aquesta casa el 8 d'agost del 2024.
9: I està aquí ja Carles Puigdemont. Se ha dejado ver por primera vez en suelo español en 7 años, andando al lado de Jordi Turull.
10: Sí, sí, aquí está Carles Puigdemont, que ja ha subit a l'escenari ante el clamor de les 2.500 persones.
11: La veu del poble de Catalunya.
12: La imagen en este momento de la mañana, Carles Puigdemont está dando un mitin en el centro de Barcelona sin que hubiera alrededor ningún mosse d'esquadra.
9: Veo a Artur Mas, veo también, saluda a Laura Borràs al resto de gente, dirigentes de Junts que van pasando por este cordón, pero no veo a Carles Puigdemont.
12: Puigdemont estaba y de pronto no está. Faltan 32 minutos para que tenga que empezar el pleno de investidura de Salvador Illa.
13: Comença la sessió.
14: I que jo estaré al servei de totes i de tots vostès, intentant fer les coses el millor possible, però que sols no ens en sortirem.
15: Hi ha una ordre d'atenció del secretari general del nostre partit polític.
13: Se suspèn la sessió i la mesa es reuneix per avaluar aquesta reconsideració. Atès que el senyor Salvador Illa Roca en aquesta votació ha obtingut 68 vots a favor, resta investit president de la Generalitat de Catalunya.
2: A través d'un missatge a les xarxes socials, Carles Puigdemont ha titllat d'escandalosa l'actitud del Tribunal Suprem, que de moment continua sense aplicar-li l'amnistia.
3: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res.
4: Normalment portem el DNI i el passaport sempre, per si a cas, i bueno, encara que volem a Europa, portem tot.
2: Són alguns dels passatgers que aquest matí eren a l'aeroport del Prat amb la previsió de marxar a Itàlia pendents dels controls fronterers que des d'aquesta mitjanit l'estat espanyol aplica als viatgers procedents del país governat per Giorgia Meloni. Pau Puig, bona tarda.
16: Hola, Gemma, bona tarda.
2: Tot plegat després que la líder ultra s'hagi negat a revisar els controls als ciutadans espanyols que va establir a finals de juliol per la crisi migratòria de Ceuta.
16: Els passatgers expliquen que hi ha poca informació sobre els controls fronterers amb Itàlia. Alguns, per si de cas, han agafat el passaport de casa. Des del govern de l'Estat consideren que les mesures del govern de Giorgia Meloni són injustes i per aquest motiu asseguren que prendran les mesures oportunes per respondre. I tot això mentre que la CGT manté activa una vaga indefinida a Ground Force Barcelona en cinc dies ha obligat a cancel·lar més d'una cinquantena de vols i a paralitzar prop de 1.500 maletes a l'aeroport, a més de provocar cues al vestíbul d'accés.
2: Més coses. Els hospitals catalans reforçaran el servei d'urgències i oftalmologia per l'eclipsi solar de dimecres. El Departament de Salut centrarà l'atenció principalment a Lleida, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que són les zones, Pau, on l'eclipsi serà total.
16: La previsió és que creixi la demanda d'assistència, sobretot per malalties comunes, accidents de trànsit i problemes oftalmològics. Per aquest motiu es reforçaran els serveis d'urgència durant la nit de l'eclipsi i la cobertura als matins dels dies 13 i 14. És una informació que ha avançat el periòdico.

0: està més o menys controlat, malgrat tot reconeix que preocupen els crims i tirotejos d'aquest estiu.
1: I atenció a aquestes dades, perquè a principis de l'any passat només funcionaven la meitat d'escales mecàniques i ascensors de les estacions de Renfe. És més, al mes de març hi havia més estacions amb l'ascensor avariat que en funcionament.
0: Una situació que s'ha revertit en l'últim any i mig amb el pla de xoc de Rodalies. A dia d'avui ja funcionen el 86% dels ascensors i el 96% de les escales mecàniques. La Generalitat atribueix la situació de deixadesa a l'empresa de manteniment anterior, que va canviar coincidint amb la fi de la concessió.
2: Fa uns mesos la situació era absolutament insostenible, indesitjada, inadmissible, diria jo. En aquest treball intens d'aquests mesos hem capgirat aquesta situació. Estem ara amb unes dades acceptables, no ens aturem. Volem arribar a aquests nivells de 95, 96, 97% que marcarien ja un nivell d'excel·lència.
0: És la Territori, Sílvia Paneque.
1: Anem ara fins a Figueres, perquè finalment l'escola Salvador Dalí no obrirà portes al setembre i els 400 alumnes del centre hauran de ser reubicats en altres escoles de la ciutat. Tot plegat després que la setmana passada cedís una part del sostre del gimnàs.
3: I després que els tècnics de l'Ajuntament i el Departament d'Educació hagin determinat que calen més proves per verificar que no hi ha cap mena de risc. Segons ha pogut saber Ser Catalunya, una de les opcions plantejades és que a partir del setembre cada escola pública de la ciutat habiliti dues aules corresponents a un curs per acollir l'alumnat afectat. En un comunicat enviat a les famílies, l'Ajuntament i el Departament admeten que la reubicació comportarà molèsties per les famílies i demanen disculpes pels inconvenients que pugui generar. Insisteixen que el gimnàs es troba en un edifici completament separat de la resta del complex escolar i expliquen que els primers informes apunten que el motiu de l'esfondrament ha estat l'esgotament dels materials constructius. Per la seva banda, l'Associació de Famílies de l'Escola lamenta la manca d'informació i assegura que de moment no han rebut més detalls que els consten en el comunicat.
1: Per cert, que el 60% dels veïns afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi i la Bona Nova de Barcelona podran tornar a casa la setmana vinent. La resta haurà d'esperar fins a finals d'agost. I aquesta és una altra dada que també crida l'atenció. Els serveis d'atenció a les dones a Catalunya han atès més d'11.000 persones per violència masclista en els primers 6 mesos de l'any. En només 6 mesos ja s'ha atès gairebé el 80% de totes les persones que es van atendre durant tot l'any passat.
0: Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, atenent gairebé 10.000 dones i més de 1.000 fills. Per territoris, Barcelona concentra el volum més gran d'atencions amb 5.000 persones, seguida de Girona i la Catalunya Central. A Catalunya hi ha 22 serveis d'intervenció especialitzada. Són serveis gratuïts que ofereixen acompanyament a totes les dones joves i adultes i els seus fills afectats per violències masclistes.
1: Moment de repassar un parell d'informacions en format més breu. A Plans de Sió, a la Segarra, una dona de 97 anys ha mort ofegada en una piscina.
3: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. El telèfon d'emergències va rebre l'avís ahir a 8:45 del vespre, però no es va poder fer res per salvar la vida a la víctima.
1: I a Barcelona ha mort el mossèn Lluís Bonet Armengol, el rector de la Sagrada Família durant 25 anys.
0: Va ser una de les figures més vinculades al temple, a més del promotor de la beatificació d'Antoni Gaudí.
1: Publicitat i la cultura.
4: Ser Catalunya, Barcelona.
5: Aquest dimecres 12 serà un dia històric per a la ciència i per a milers de ciutadans. Per primer cop des del 1905, Catalunya veurà un eclipsi solar total que durarà aproximadament un minut i mig segons la zona d'observació. Es preveu una gran mobilització poblacional i per aquest motiu es recomana desplaçar-se els dies previs i intentar marxar de forma esglaonada. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a Ser Catalunya.
6: Amb la meva gent l'estiu es viu millor.
7: És estiu.

0: una sanció que suposa un avís per navegants per molts altres festivals que apliquen pràctiques abusives als assistents, pràctiques com cobrar-los cada vegada que entren i surten del recinte o aplicar taxes arbitràries en els preus de les entrades, Júlia Domènech.
1: Les organitzacions de consumidors celebren la sanció i consideren que serveix com a recordatori que els assistents als espectacles en viu tenen drets. L'Agència Catalana de Consum explica que la majoria de les queixes formals tenen a veure amb festivals cancel·lats i problemes per recuperar els diners de les entrades. Aquest estiu, però, una de les reclamacions principals als festivals catalans ha estat la manca de punts d'aigua.
2: Jo vaig estar al Cable Rock aquest estiu. Sembla ser que només hi havia un punt d'aigua gratuït i no estava senyalitzat a cap lloc. Inclús vam arribar a preguntar a gent de l'organització no en sabien indicar on era.
3: Jo vaig anar al Tramonfest, només donaven aigua amb una barra i hi havia una única persona servint l'aigua i no complia la funció de punt d'aigua perquè no podia vestir a tot el festival.
4: La font que hi havia a Canet Rock, que era una cua superllarga i després quan vam tenir set ja vam anar a la barra.
2: Veus obligat a consumir una aigua de gairebé 4 euros.
1: Des de l'any 2023 la llei obliga les promotores a facilitar-ne. Segons explica, però, el president de FACUA a Catalunya, Gerard Hernández, moltes promotores s'agafen a la lletra petita de la norma.
5: És evident que amb un sol punt d'hidratació, amb un sol punt de baia amb aigua, és totalment inservible. I simplement per dir que hi és. Potser que l'administració es posi les piles, no hi ha una normativa que ho reguli, que digui cada X metres ha d'haver una font, no? Si el sector no és responsable i ens obliga a arribar a aquest extrem, doncs potser sí que haurem de plantar-nos i demanar a l'administració que ho reguli.
1: L'Agència Catalana de Consum ha explicat a CERT Catalunya que durant el 2024 i de nou aquest any han fet campanyes d'inspecció per comprovar que existeix almenys un punt d'hidratació i només en un cas, l'any 2024, van detectar un festival que no disposava de cap punt.
0: Gràcies, Júlia. Ara sí, és el moment de repassar l'agenda cultural del cap de setmana amb la Gemma Parellada, la Cristina Artacho, la Maricel Benavarre i la Marta Altimir.
6: A Barcelona, aquest és el cap de setmana del Branch Electrònic, un dels esdeveniments més esperats de l'estiu. Gran cita de l'electrònica amb estrelles internacionals, referents de l'underground europeu i també talent local. És el Parc del Fòrum, ahir va arrencar Mític amb el fundador del Tecno, Jeff Miles, i avui passaran pels escenaris Eric Priest, Cassius, Acid Arab o I Hate Models. Si sou més de rumba, el pla el teniu al Poble Espanyol, en Fritanga. A partir de les 7 de la tarda, avui tapes i rumba en directe a l'aire lliure. A l'Apolo, el tribut a Michael Jackson, Michael Legend, renovat amb els últims avenços tecnològics en il·luminació i so, és considerat el millor espectacle sobre el rei del pop. En cinema hi ha la proposta familiar de la Filmoteca de Catalunya, la Filmoxica, dedicat aquest any a la bicicleta. Recuperen clàssics com E.T. o Els Goonies i aquest cap de setmana s'hi pot veure Un estiu a Calavi. I si voleu visitar museus, aquesta tarda alguns no cobren entrada. A part, el Disseny Hub exposa més de 200 productes guardonats als Premis Delta, una oportunitat per conèixer de prop l'excel·lència del disseny industrial. A Tarragona... Aquesta nit a la catedral, el Concierto de Aranjuez amb l'orquestra Cambrart. Es tracta d'una de les obres més prestigioses del repertori universal. L'espectacle comptarà amb la interpretació del famós guitarrista Celil Refik Kaya. Abans, durant la tarda, tret de sortida de les festes majors de Sant Magí amb l'onzena trobada de gegants i nanos que serà pel centre de la ciutat. Hi haurà colles vingudes d'arreu amb gegants centenaris, històrics i capgrossos. I dilluns, Ana Torroja tancarà el Festival Internacional de Música de Cambrils. El concert forma part de la gira Se Acabó el Show, on l'artista presenta el seu últim disc. Al concert, però, tampoc hi faltaran alguns dels grans èxits de Mecano.
7: A Lleida tenim l'oportunitat aquest cap de setmana de submergir-nos en un gènere teatral molt català i que té arrels garriguenques, el couplet. I és que el primer lletrista que va fer un couplet en català va néixer a la població garriguenca del Vilosell i allí, aquest cap de setmana, en homenatge a aquest artista Rossend Llurba, s'hi fa un festival on el teatre popular i el couplet són els protagonistes. I aquesta nit, a partir de 8:45, amb interpretacions d'actrius com Montplans, Sílvia Marçó o Carme Sansa. La idea és d'en Xavier Albertí, que explica que el couplet es tracten amb ironia temes quotidians però també polítics o sexuals.
8: Es parla absolutament de tot perquè els autors dels couplets sabien que allò era una escola sentimental d'educació de la gent.
7: sense deixar les Garrigues al costat del conjunt rupestre de la Roca dels Moros a la població del Cogul, concert avui a les 9 dels barcelonins Goat Milk Shots dins del Garrigues Guitar Festival.
9: Aquest cap de setmana a les comarques de Girona comencem amb un concert, el de Doctor Prats. I una cançó que arribi quan no arriba l'aire i en el moment més vulnerable. Tocaran a la Festa Major de Maçanet de la Selva, on també hi actuarà Diversiones, Flashy Ice Cream o Green Valley. I a mi, tot ho voldràs aconseguir. Potser t'acabar sobre el llit, gaudir fumant la millor... I si el que voleu és anar de festival...

0: En el terreny esportiu és el de Ronald Araújo, ja que el jugador del Barça jugarà cedit al Liverpool aquesta temporada. Avui, que el Barça juga un triangular a Itàlia. Adrià Soldevila, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Gemma. Doncs avui el Barça juga al Friuli, a l'estadi de l'Udinese, a Itàlia, un triangular contra l'equip local, l'Udinese, i el Nottingham Forest, un partit en el qual no hi seran ni Marc Casado, ni Roni Bardaggi, ni Ronald Araújo. Casado i Bardaggi es queden a Barcelona per ordre del club, per decisió de Hansi Flick i del club, perquè estan negociant la sortida del Barça, i el risc de lesió, doncs, és elevat, pot passar, i per tant no jugaran aquest triangular ni Marc Casado ni Roni Bardaggi. Tampoc hi serà Ronald Araújo, que està tancant la seva cessió al Liverpool, un equip que assumirà pràcticament la totalitat de la fitxa del central uruguaià, que abandonarà el Barça. El Barça que segueix insistint en Julián Álvarez, tot i que sap que l'Atlètic de Madrid no vol vendre el jugador argentí.
0: Pendents, doncs, de Ronald Araújo, també de Ferran Torres i Arnau Santero. Avui fa 17 anys de la mort de Dani Jarque. Com cada any, l'Espanyol l'ha homenatjat.
2: Un acte que s'ha iniciat a les 11 i que ha començat amb l'entrega floral i un minut de silenci en honor al capità, i que ha continuat amb la presentació de la figura de Dani Jarque, que podrà ser visitat al Museu de Cera de Barcelona a partir del setembre. A més, hem pogut sentir les veus d'Àngel Díaz, del representant del Museu de Cera, de Màgic Díaz, representant de Dani Jarque i de la seva família, i d'Antoni Fernández Teixidor, el president de la Fundació del Club.
3: Avui, amb aquest acte, fem universal en Jarque. Calia un acte com aquest per fer-lo universal? No, ja ho era. Però avui fem la cerimònia d'universalització d'en Jarque.
2: Ha tingut un record especial per la família del jugador i ha assenyalat el dia d'avui com l'acte d'internacionalització del capità.
0: Núria Seró, la jornada ha començat tranquil·la, tot i que la Protecció Civil manté activat el pla Inuncat per la previsió de pluges fortes aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Què hem d'esperar? Bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda. Una jornada més. Hem d'estar molt pendents dels xàfecs i les tempestes avui, sobretot, que es quedaran concentrats a l'oest i també al Pirineu, especialment a l'occidental. Tempestes que un cop més poden anar acompanyades de calamarsa i ratxes molt fortes de vent. Per altra banda, moltes comarques de Barcelona i també de Girona, la tarda seguirà força tranquil·la, amb unes màximes avui a la costa que voltaran els 33 graus i a l'interior es mouran entre els 34 i 38, tot i que, quan arribin els xàfecs, les temperatures cauran en picat. I demà un cop més, la jornada començarà tranquil·la i la tarda vindrà marcada per les tempestes, sobretot demà concentrades al Pirineu.
0: Gràcies, Núria. N'estarem, doncs, pendents. Arribem ara a 2:15 de la tarda. La informació continua a la cadena SER. Demà hi tornem, a la mateixa hora.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel. És estiu.
0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
3: Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena Ser y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
2: A mesura que vas creixent i vas fent-te gran i vas d'alguna manera generant més impacte o expectació, també tu generes més inseguretats perquè la gent espera més de tu i la cosa creix, però creix en totes les direccions. També seré capaç de sostenir tot aquest do que se m'ha donat, no? El podré mantenir. És una cosa que ningú parla d'ella, no? Però que és una cosa que està present.
1: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo. I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
3: Jo sóc d'Algèria, vaig arribar a Porto 3 anys.
4: Salah, què és la transpirenaica per tu? Com t'ha ajudat a la vida?
3: Pues la transpirenaica per mi és una casa meva, sobretot perquè vaig aconseguir una família i vaig aprendre també el català.
1: El balcó d'estiu, cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Delfó.